0: Música Nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar.

0: Escoltes les cançons per somiar. Música nit.
1: No. Aquesta nit, amor.

Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 35 47 35.

0: Atenció, persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més, empadronades a Lloret de Mar, que no hagin rebut la carta informativa del dinar, també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre, de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat el divendres 16 d'octubre de 10 a 1 del matí a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat. Al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. La intel·ligència artificial turística de Lloret de Mar ha superat les 1.600 converses i els 4.000 missatges des de la seva posada en marxa, i avui ho valorem.

0: La guia turística de Lloret de Mar, anomenada Dona Marinera, ha superat les 1.600 converses i els 4.000 missatges. Les dades d'aquest assistent turístic digital permeten identificar les principals necessitats informatives dels visitants i ampliar l'atenció turística més enllà dels horaris presencials. L'eina, que s'ha consolidat com un nou canal d'atenció i informació turística de la destinació, està disponible a les 24 hores del dia i permet als visitants plantejar consultes i obtenir respostes personalitzades abans, durant i després de la seva estada a la destinació. En parlarem avui amb la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan. Obrim així el Bon Dia, Bona Hora d'aquest dimecres 14 d'octubre. Molt bon dia a tothom. I per saber quina és la resta de contingut que hem preparat, ens l'avança ara mateix en Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Maria. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha impulsat una enquesta per saber quins temes de salut interessen a la ciutadania per organitzar-ne xerrades o tallers als centres d'atenció primària. Ho comentarem amb la impulsora de la iniciativa, Laura Lorca, dietista i nutricionista de l'àrea bàsica de salut Malgrat Palafolls. Demà al vespre s'estrena una nova temporada del Cineclub Adler. Serà amb la projecció de la pel·lícula El Mensaje. Ho comentarem amb el president de l'entitat, Joan Moret. També parlarem àmpliament del Festival de Cinema de Lloret Negre, que aquest cap de setmana celebra una nova edició. Per això entrevistarem a Angelique Fitzner. I escoltarem les valoracions que fa l'entitat APASC de la recollida d'aliments i productes diversos per ajudar a la protectora d'animals de Palafolls. S'han recollit més de 200 quilos de menjar. Acabarem recordant que aquesta tarda Mireia Grossman farà una xerrada al Teatre de Lloret.
0: Això és el que omplirà de contingut la propera hora aquí a la ràdio de Lloret de Mar, en el Bon Dia, Bona Hora, on també us oferirem la previsió meteorològica i el repàs de l'actualitat general en aquest dimecres 14 d'octubre. Comencem i us acompanyem des d'ara i fins les 9, aquí en directe, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: I avui pocs canvis en la meteorologia. Sembla que d'aquí uns dies sí que poden arribar altra vegada pluges, però per ara dia tranquil. Ens ho explica en Xavi Segura. Bon dia, Xavi.
3: Bon dia. El temps patirà pocs canvis avui, per tant es mantindrà la tranquil·litat, això sí, amb aquest sol combinat estones amb alguns núvols baixos, també alguns núvols alts i prims totalment inofensius i, per tant, nova jornada per aprofitar amb unes temperatures que fins i tot sumaran algun grau més. Poc fred o fresca, molt controlada a primeres hores, i al centre del dia, ambient més aviat, càlid, valors doncs, que es mantenen per sobre de la mitjana. Una situació que es mantindrà amb aquesta tònica de cara al dijous, divendres, més sol que no pas núvols, també aquestes temperatures amb la banda alta, però els mapes van confirmant que a partir del cap de setmana arribaran canvis importants, inestabilitat en augment, marxa l'anticicló, que s'ubicarà més al nord, cap a les Illes Britàniques, i això permetrà la circulació de borrasques a les nostres latituds i també l'entrada de vents marítims carregats d'humitat, d'inestabilitat, i per tant, a partir del cap de setmana, els models indiquen que retornaran les pluges a Catalunya, arribant també aquí a la costa, a la selva marítima, i sobretot també notarem una clara i contundent baixada de les temperatures. Retornarà, podríem dir, l'ambient de plena tardor, una situació, evidentment, que encara té un punt d'incertesa i que haurem d'anar confirmant i seguint amb molta atenció.
0: Moltes gràcies, Xavi. Afegir només en aquesta informació que ens dones que ara mateix la temperatura aquí a Lloret és de 17 graus, veiem alguns núvols al cel i la humitat que se situa al 86%. I quan són les 8 i 5 és moment de posar-nos al dia amb l'actualitat general. Josep.
1: Doncs sí, anem a repassar quines són les notícies més interessants de la jornada en forma de titulars i a la premsa escrita. Avui, si podem aconseguir un exemplar del Diari de Girona, llegirem en primera plana alerten de l'ús indegut de la IA entre els professionals sanitaris. També en bateria de titulars, les fires fan tancar 4 aparcaments gratuïts. En economia, l'aeroport acumula 6 mesos de caiguda caiguda de passatgers i el cap de la policia local de Ripoll porta l'Ajuntament als tribunals. El diari Ara, Zelensky alerta que els aliats no van avisar de l'últim atac rus. En fotografia il·lustrativa, record a les víctimes i crida a retornar als migrants. La fotografia correspon als reis d'Espanya en un cementiri a Ceuta. També a peu de plana, el diari Ara, el Fons Monetari Internacional augmenta la previsió de creixement d'Espanya, però alerta que pujaran els preus. També a peu de plana llegim que els retards en els trens d'alta velocitat s'allargaran més dies, que el Papa Lleó 14 és operat amb èxit d'un càncer de pulmó i en esports que el Barça refreda el Galatasaray i l'acaba golejant. Passem a la premsa escrita de caire generalista. La Razón, bany de masses per els reis d'Espanya que donen el seu suport a Ceuta. A El Mundo, els mateixos reis diuen que la seva obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya. Amb fotografia també amb aquest bany de masses. El País, a la mateixa línia, el rei diu als ciutadans de Ceuta que no els deixaran sols ni indefensos. A La Vanguardia encapçala la notícia de la jornada, Feijóo, declaracions on diu que no hi ha neteja democràtica sense neteja del cens. També es fa ressò aquest diari que el Papa Lleó XIV tenia un tumor dolent en el pulmó dret. A El Periódico de Catalunya, el rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable i la fotografia de primera plana, en aquest cas, correspon a Salvador Illa, que en una xerrada a Brussel·les diu que a Europa cal aportar. També a peu de plana, El Periódico de Catalunya llegim que el Fons Monetari Internacional revisa a l'alça el creixement d'Espanya en el 2026 amb la mateixa desocupació. I el Constitucional, precisament, no intervindrà en la suspensió del vot per la llei de nets. Finalment, el diari ABC titula en la seva portada "El rei a Ceuta, la sobirania del nostre país no és negociable". I la fotografia tota plana dels reis saludant tots els ciutadans de Ceuta.
0: Ens fixem ara en els portals digitals per veure quina és l'última hora i en el cas de l'Agència Catalana torna a destacar un dia més l'alta velocitat, que diu que l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid recupera progressivament la circulació. Tot i així, el govern ha avisat que seguirà amb endarreriments de 15 minuts de mitjana durant els propers dies. Admeten que sempre es pot fer millor i remarquen que l'AVE no és responsabilitat directa de l'executiu. D'altra banda, també a l'Agència Catalana de Notícies, en plana política, i llegim que Ada Colau recorda que encara hi ha temps fins divendres per una candidatura única de les esquerres al 29N. Esquerra tanca la porta de nou a l'acord pel Front Ampli que demana Rufián perquè diluiria les sigles del partit, diuen, i Comín anuncia que tornarà a Catalunya a peu el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. També es fa ressò l'ACN, i ho llegim també al 3CAT, que s'ha desconvocat la vaga d'autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona després que direcció i sindicats hagin assolit un preacord aquesta matinada. El pacte incorpora més dies de descans i una reducció progressiva de la jornada laboral fins a les 35 hores setmanals. Més coses que destaquem de l'ACN. El Vaticà anuncia que l'operació al Papa ha estat per extreure-li un adenocarcinoma pulmonar del pulmó dret. També en societat, mor un home d'uns 95 anys en un incendi en un pis del districte barceloní de Sants-Montjuïc, i en plana cultural, Oques Grasses trepitja el top 10 setmanal de Spotify Barcelona per primer cop, coincidint amb els concerts de comiat. És el que destaca l'ACN a la seva portada, mentre que el 3CAT també parla del transport ferroviari, però en aquest cas per destacar Estiu per oblidar, Rodalies amb rècord de robatoris de coure amb més d'un al dia. D'altra banda, l'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes de Barcelona que es van suïcidar. També es fa ressò al 3CAT de la mobilització pagesa per denunciar l'augment de costos, l'encariment del gasoil i la falta d'ajuts. En un altre ordre de qüestions, hi llegim que Elon Musk surt al rescat amb 360 milions de dòlars per la campanya dels republicans a les midterms. I si ens fixem en la plana esportiva del 3CAT, la notícia del dia és el titular següent: l'infern turc, un jardí pel Barça, que va guanyar per 1-4. També es fa ressò que el Villarreal se sobreposa a la baixa del seu porter per un atracament i acaba guanyant 3-1. Fins aquí el repàs de l'actualitat general. Són les 8:11.
4: Nova Ràdio Lloret.
5: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
6: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
7: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
8: All right! Parlar, escoltar, veure... Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.
9: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en

0: català. Ajuda'ls a perdre la vergonya i a perfeccionar la nostra llengua. No cal fer de mestre. Quedant una hora a la setmana per parlar, n'hi ha prou. Informa-te'n a l'Oficina de Català de Lloret de Mar per telèfon al 972 36 18 34.
1: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
2: Bon dia, bona hora.
3: Un quart de nou del matí, això és el Bon dia, bona hora de la ràdio de Lloret de Mar. Avui el nostre tema de portada versa entorn a la intel·ligència artificial turística de Lloret de Mar, que s'anomena Dona Marinera. En farem les valoracions pertinents, però abans volem comentar una altra qüestió ben diferent en l'àmbit de la salut, perquè la Corporació del Maresme i la Selva ha impulsat una enquesta per saber quins temes de salut interessen a la ciutadania per organitzar-ne xerrades o tallers als centres d'atenció primària, els CAP.
4: La idea és organitzar activitats diverses entorn a temes com l'alimentació, l'activitat física, la salut mental, les addiccions o les persones cuidadores, entre d'altres. L'enquesta es titula De què vols parlar al CAP? I es pot contestar en línia.
3: Saludem via telefònica a Laura Lorca, que és dietista i nutricionista de l'àrea bàsica de Calella i Malgrat i impulsora de la iniciativa. Laura, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
3: Explica'ns com funciona aquesta enquesta que heu titulat De què vols parlar al CAP?
5: Bé, doncs, en principi, la idea principal d'aquesta enquesta és poder saber què vol la població, que nosaltres, d'alguna manera, treballem a través de les activitats grupals, a través de xerrades, és a dir, quins temes són els que més interessen. Perquè al final el que volem és això, no? Doncs la comunitària ha de ser això, ha de ser sortir al carrer i veure quina realment és la necessitat de la població. I amb aquesta enquesta podem aconseguir bastanta informació aquesta.
3: I les persones que vulguin respondre a l'enquesta, on la poden trobar o a qui s'adreça?
5: Doncs aquestes enquestes hi pots accedir a través de les comunitats WhatsApp que tenen obertes cada àrea bàsica. Després també en els mateixos CAPs hi ha uns cartells amb un codi QR que accedint, llegint aquest codi QR automàticament vas a parar a l'enquesta. I si no també a través de les xarxes socials, en aquest cas per exemple a Instagram, hi ha un enllaç en el qual pots clicar i també pots accedir a l'enquesta.
3: I l'enquesta és completament oberta o es proposen diferents temes i la ciutadania pot triar quins li interessen més o com funciona en aquest sentit?
5: Doncs aquesta enquesta d'entrada ja és anònima, llavors una mica pregunta el perfil de persona, no? Doncs en aquest cas sexe, edat, si per exemple està treballant o no, amb qui conviu, si és que conviu, entre d'altres preguntes, una mica per veure quin és el perfil de persona, de ciutadà o ciutadana que tenim, i aleshores el que fa és desglosar en diferents temàtiques. Doncs una pot ser, per exemple, alimentació, l'altra pot ser activitat física, l'altra gestió emocional, diferents situacions. De fet, és molt àmplia la llista. Llavors és, dins de cada temàtica tens diferents punts, diferents subpunts. Llavors tu pots clicar aquelles que et puguin interessar. I al final de tot, allà sí, aquesta pregunta oberta, per si hi ha algun tema doncs, que no hem tocat, en el qual tu pots escriure concretament què és el que t'agradaria si és que no ho has trobat en el llistat anterior.
3: L'enquesta es fa a les diferents àrees bàsiques de la corporació, és a dir, a la de Calella, Malgrat Palafolls i Lloret Tossa. Després, les propostes que es creïn a partir del que hagi opinat la ciutadania seran iguals a tot arreu o a cada lloc se centraran en les temàtiques que hagin escollit els usuaris en concret?
5: Doncs aquí, en teoria, l'ideal és que sempre se segueixi una mateixa línia a les tres àrees bàsiques. El que passa és que, precisament perquè són poblacions amb diferències, no? Perquè al final cada població és un món, sempre s'intenta adaptar al territori concret. Per tant, hi haurà temes que sí que es podran extrapolar i extendir a les tres àrees i d'altres que sí que s'hauran de centrar en aquella població en concret. Precisament per això, una de les preguntes és on vius? Perquè a partir d'aquí nosaltres podem, per una banda, veure

0: tota la lectura de tota la primària de la corporació, com bé dius, aquestes tres àrees bàsiques, i per altra banda poder desglosar per població.
1: I fins quan està oberta l'enquesta i quan preveieu poder començar a organitzar activitats?
0: Aquesta enquesta en principi havíem previst fins al 18, el que passa que el més probable és que l'allarguem una miqueta més, perquè estem treballant també en el tema de la difusió, i a partir d'aquí, clar, volem recollir bastanta informació, volem que la gent s'animi a respondre a l'enquesta, perquè no et roba més de 2 minuts en aquest cas, i per tant no seria un problema allargar-ho, per exemple, fins a 1 de novembre, sense problema.
1: I després ja, a partir de finals d'any, començar a fer les activitats que sorgeixin?
0: Bueno, el que faríem primer és fer una bona lectura de tots els resultats i a partir d'aquí veure quines activitats podem començar a dur a terme, perquè penseu que al final dur a terme una activitat suposa molta feina al darrere i per tant, bueno, sempre som partidaris, no, de no voler córrer sinó fer bé la feina, i
1: està
0: en
1: clar.
0: Aquests casos, si són activitats que són senzilles de dur a terme, sí que segurament a principis del 2027 ja les podrem executar, d'altres potser doncs tardarem una miqueta més, òbviament, i com amb totes les coses, no? Com amb tots els diferents àmbits, però una mica la idea és poder executar a la major brevetat, això sí.
1: Està clar. I Laura, clar, aquesta és la primera vegada, no?, que es fa una enquesta d'aquest estil. No sé si la idea és consolidar-ho i anar-ne fent per anar programant les activitats, o com ho plantegeu?
0: Doncs la veritat és que sí que és de les primeres que es fan, però encara no hem arribat en aquest punt de lectura, no?, de veure ben bé com ho farem o cada quan es faran aquestes enquestes, però sí que segons el feedback que tinguem i segons la utilitat de les respostes que tinguem, vull dir, com podem nosaltres després utilitzar tota aquesta informació, sí que veurem cada quan més o menys doncs les podem anar passant, podem anar veient una mica. La idea sempre és, pensa, a través de la comunitària el que s'ha de fer sempre és crear molta xarxa i com et deia, no?, aquí la població hi és el punt clau. I per tant, la intenció és que d'alguna manera no tot depengui d'una enquesta, sinó que si la persona es va vinculant a la comunitària, ja d'alguna manera en el dia a dia anem rebent respostes, nosaltres ja anem rebent el feedback en el dia a dia, en xerrades que fem, quan parlem amb la gent, no? No només a través de l'enquesta. Llavors, si realment la gent s'hi anima i si realment la gent participa de les diferents activitats, la informació de què és el que interessa a la població, d'alguna manera ja l'estem rebent. Però tot depèn, com dic, d'aquest feedback que rebem d'ells.
1: Està clar. Doncs a Laura Lorca, com a impulsora d'aquesta iniciativa, moltíssimes gràcies per donar-nos en tots els detalls, i si algú hi està interessat, doncs això, que s'adreci al seu cap o bé a través de les xarxes socials i trobarà la manera de poder respondre a aquesta enquesta. Moltíssimes gràcies per aquests detalls i molt bon dia.
0: A vosaltres, moltes gràcies. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: 8 minuts per 9:15, i ara sí, recuperem el nostre tema de portada sobre la IA turística de Lloret de Mar, la intel·ligència artificial, que s'anomena Dona Marinera i que ha superat les 1.600 converses i els 4.000 missatges des de la seva posada en marxa. Les dades d'aquest assistent turístic digital permeten identificar les principals necessitats informatives dels visitants i ampliar l'atenció turística més enllà dels horaris presencials.
3: L'eina que s'ha consolidat com un nou canal d'atenció i informació turística de la destinació està disponible a les 24 hores del dia i permet als visitants plantejar consultes i obtenir respostes personalitzades abans, durant i després de la seva estada a la destinació.
1: Per fer-ne les valoracions pertinents, saludem la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Primer de tot, com funciona exactament aquest assistent, la Dona Marinera?
4: Doncs aquest assistent, que vam presentar el mes de gener i que hem estat en període de proves gairebé tota la primavera i hem volgut impulsar al llarg de tot el que seria la temporada d'estiu per veure com funcionava, si la gent li agradava, etc. Com funciona és, bàsicament, des de Lloret Turisme portem nodrint el nostre espai de treball en l'àmbit de la intel·ligència artificial des de gener de 2025, és a dir, un any i mig ja de, per dir-ho d'alguna manera, entrenar la IA sobre la informació de Lloret que nosaltres considerem estratègica i de valor. I en aquest sentit, amb tot aquest període d'entrenament d'aquest espai d'intel·ligència artificial, hem creat diverses eines, entre elles la dona marinera. Llavors, la dona marinera compta amb tots els recursos, enllaços, documents, pàgines web, amb la informació de la ciutat, amb la informació veraç de la ciutat. I en aquest sentit, doncs, clar, el gran luxe que ens ofereix la intel·ligència artificial és sobretot el de no substituir l'atenció presencial de les nostres oficines, que obren tot l'any, tres oficines obertes tot l'any, quatre oficines també en temporada alta, sinó complementar en horaris, doncs, de tancament, com pugui ser el vespre, la nit, o d'altres moments del dia, complementar aquesta atenció i aquesta informació turística. A més, la intel·ligència artificial, el que sí que et permet és oferir aquesta informació en tots els idiomes del món i fer-ho de forma ràpida i immediata. Per tant, en aquest període de proves, molt contentes de que això ajudi a tenir una millor atenció, sigui tant de cara al visitant com al resident.
1: Però a banda de poder ampliar aquest horari, no?, fora del que és l'atenció presencial, hi ha un tipus d'usuari que prefereix aquesta atenció a través de la intel·ligència artificial?
4: Home, nosaltres creiem que sí, veiem les xifres cada dia d'una cosa que hem impulsat ben bé com amb força, per dir-ho d'alguna manera, des del juliol, hi ha milers i milers de converses, persones que troben la dona marinera. El tema també és com arriba la dona marinera a la gent que és a Lloret o a la gent que prepara el seu viatge. Per tant, la dona marinera es pot trobar al nostre web directament com a chat a lloretdemar.org. La dona marinera està present a través d'un, visiblement a través d'uns plafons i uns QRs en totes les recepcions dels hotels de Lloret de Mar. També la tenim en diferents espais, diguéssim, de cartelleria digital arreu de la destinació. És present, doncs, a les revistes que són a totes les habitacions dels hotels de Lloret, la revista del Gremi d'Hotels. Intentem que arribi a tothom d'una manera eficaç i, en aquest sentit, doncs, a través de tots aquests canals, també xarxes socials, la posem a disposició d'aquests visitants i realment, com amb tot, és a dir, Maria, per mi, com amb una botiga de roba, hi ha gent que té moltes ganes de ser atesa i acompanyada i hi ha gent que és, a mi no m'emprenyis gaire. Doncs, evidentment, també hi ha un perfil de gent que necessita contrastar informació, a veure què se li proposa, què necessita. Ara, amb tot el que a part la dona marinera, dona informació a la nostra gent, però a nosaltres també ens dona molta informació perquè ja tenim un plafó de dades on veiem qui, quan, què, per què, què demana de cadascun dels nostres visitants, que és superinteressant, si ho mira per mòbil, si ho mira per ordinador, si és d'aquest origen o d'aquest altre, si pregunta per platges, per patrimoni, per horaris d'autobús, si ho fa aquesta hora o aquesta altra. Vull dir que a nosaltres ens dona molta intel·ligència de mercat, que era un dels punts estratègics, i l'altre, doncs, és això, que hi ha una transversalitat bastant important de perfil de client que utilitza aquesta eina.
1: Molt bon exemple el de la botiga de compra. Al final, doncs, és intentar que tothom trobi la seva manera. Quina diferència hi ha entre quan parlem de converses i quan parlem de missatges?
4: Sí, el tema està que converses seria aquesta conversa teva i meva, i els missatges són quantes preguntes dins d'aquesta conversa.
1: D'acord.
4: Tant, si diu que a dia d'avui, per exemple, si obrim ja avançat respecte de la nota de premsa que hem publicat, doncs al voltant de 2.000 converses des del mes de juliol. Són com amb 2.000 usuaris que han volgut utilitzar o provar aquesta eina. Llavors, dins hi ha persones, també hi ha la mitjana dels 2,5 missatges per persona o el que sigui a dia d'avui. Llavors, clar, hi ha gent que pregunta 12 coses i hi ha gent que necessita una resposta en relació a això, a un preu de no sé què o a un horari de no sé quantos, i prou. Per tant, els missatges són allò que trobem dins de les converses.
1: Per tant, amb tot el que comentes, la valoració que feu d'aquestes primeres dades que obteniu de la dona marinera és positiva, no?
4: Sí, és molt positiva també. Hi ha molta feina a darrere i segueix havent-hi molta feina a darrere perquè anem monitoritzant aquestes converses. L'equip d'informació turística de les oficines de turisme de Lloret de Mar, doncs, en fa un seguiment. La dona marinera, de moment, almenys, igual que nosaltres, també s'equivoca. Així que bueno, anem intentant millorar i apuntar coses cada dia, no? Perquè també t'adones que nosaltres li hem donat 800 fonts d'informació que creiem doncs, oficials o de valor o estratègiques, però, per exemple, hi ha forats, hi ha buits, com pugui ser que no apareix el fet de que hi hagi una platja doncs, no textil o una platja amb un espai nudista com pugui ser que la Boadella, doncs et fa veure que tu no ho tens posat en lloc, per exemple, no? Bueno, d'així moltes altres coses que veiem, anem veient cada dia si hi ha algun, si hi ha alguna errada, si això com ho contesta, si contesta millor o pitjor, si li preguntes en castellà contesta en català, bueno, el que sigui. Anem millorant dia a dia, però bueno, està molt afinada, hem de dir, està molt afinada.
1: Sempre millorant i sempre buscant al final el millor pels usuaris, pels visitants de Lloret. També entenc que la gent d'aquí del poble en un moment donat pot fer servir aquesta eina, no? També pot ser útil.
4: Sí, nosaltres que veiem les converses, hi ha molts casos de veïns i veïnes, en el sentit de dir a la gent de quin dia és això, a quina hora és, ara, bueno, vull dir mil coses, també és veritat que a vegades una mica poc se'n parla de les atencions que fa les oficines de turisme, sigui al Museu del Mar, a la central a l'Avinguda de les Alegries o a la terminal, potser menys, de qüestions vinculades als nostres residents. Són gairebé 5.000 persones que visiten les nostres, de casa, 5.000 de Lloret, que visiten les nostres oficines i que necessites informació sobre temes d'agenda, temes de festa major, temes del teatre, temes d'infinitat de qüestions i evidentment el nostre servei és tan dirigit al visitant com al resident.
1: I tant que sí. Doncs Elisabet Keegan, gerent de Lloret Turisme, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Molt bon dia.
4: Gràcies, igualment. Bon dia.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
1: Ara mateix passa un minut de 9:15 i en Xavi Segura ja és a punt amb tota la informació meteorològica. Xavi, què ens expliques? Bon dia.
5: Bon dia. El temps patirà pocs canvis avui, per tant es mantindrà la tranquil·litat, això sí, amb aquest sol combinat estones amb alguns núvols baixos, també alguns núvols alts i prims, totalment inofensius i, per tant, nova jornada per aprofitar amb unes temperatures que fins i tot sumaran algun grau més. Poc fred o fresca, molt controlada a primeres hores i al centre del dia, ambient més aviat, càlid, valors doncs, que es mantenen per sobre de la mitjana. Una situació que es mantindrà amb aquesta tònica de cara al dijous, divendres, més sol que no pas núvols, també aquestes temperatures en la banda alta, però els mapes van confirmant que a partir del cap de setmana arribaran canvis importants, inestabilitat en augment, marxa l'anticicló, que s'ubicarà més al nord, cap a les Illes Britàniques, i això permetrà la circulació de borrasques a les nostres latituds i també l'entrada de vents marítims carregats d'humitat, d'inestabilitat, i per tant, a partir del cap de setmana, els models indiquen que retornaran les pluges a Catalunya, arribant també aquí a la costa, a la selva marítima, i sobretot també notarem una clara i contundent baixada de les temperatures. Retornarà, podríem dir, l'ambient de plena tardor, una situació, evidentment, que encara té un punt d'incertesa i que haurem d'anar confirmant i seguint amb molta atenció.
1: Moltes gràcies, Xavi, ho seguirem. Ara, des dels estudis de la ràdio, veiem el sol que toca aquí al carrer Sant Pere i a Lloret la temperatura que registrem és de 17 graus, la humitat ara mateix al 85%. Dos quarts i tres minuts de nou del matí, moment de fer un cop d'ull a la premsa escrita. Josep.
3: Aquestes són les notícies més importants amb les quals ens llevem a la premsa escrita. Diari de Girona, alerten de l'ús indegut de la IA entre els professionals sanitaris. El coordinador de la unitat d'innovació de l'ICS-IAS, Xavier Aldeguer, avisa dels riscos que pot generar. També és notícia que les fires de Girona Girona fan tancar 4 aparcaments gratuïts. L'aeroport de la ciutat acumula 6 mesos de caiguda de passatgers. I a nivell comarcal, el cap de la policia local de Ripoll porta l'Ajuntament als tribunals. El diari Ara, Zelensky alerta que els aliats no van avisar de l'últim atac rus. Amb fotografia il·lustrativa, record a les víctimes i crida a retornar als migrants a Ceuta. L'FMI, el Fons Monetari Internacional, augmenta la previsió de creixement d'Espanya, però alerta que pujaran els preus. I també el diari Ara, llegim a peu de plana, els retards en els trens d'alta velocitat s'allargaran més dies. El Papa Lleó XIV, operat amb èxit d'un càncer de pulmó, i en esports el Barça refreda el Galatasaray i l'acaba golejant. El diari La Razón, de fet la resta de la premsa escrita, tota de caire generalista, en la línia de la visita dels Reis a Ceuta. A La Razón, com diem, els Reis mostren el seu suport a Ceuta. Amb fotografia il·lustrativa, no és la mateixa en tots els diaris, però totes recullen doncs aquesta salutació que fan a tots els ciutadans de Ceuta que esperen darrere de tanques. A El Mundo, el titular és: la nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya. O això ho diu el rei Felip VI. I pel que fa a El País, també, en fotografia il·lustrativa, el rei diu als ciutadans de Ceuta: no us deixarem sols ni indefensos. A La Vanguardia, el titular és diferent. Feijó diu: no hi ha neteja democràtica sense neteja del cens. Però també hi ha fotografia il·lustrativa amb els reis que acompanya el titular: el rei exigeix bona fe al Marroc des de Ceuta. A El Periódico de Catalunya, més a la mateixa línia, el rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable. Però la fotografia de primera plana de El Periódico de Catalunya és per Salvador Illa, que participa en una xerrada a Brussel·les i on diu que a Europa cal aportar. El diari ABC, finalment, com no, en primera plana, tota plana, podríem dir, la fotografia dels reis saludant el poble de Ceuta i amb el missatge: la sobirania del nostre país no és negociable. Són les notícies a la premsa escrita en el dia d'avui.
1: Pel que fa als portals digitals, a l'ACN han canviat la notícia destacada de la jornada i escollen la vaga desconvocada d'autobusos de TMB després que direcció i sindicats hagin assolit un preacord aquesta matinada. El pacte incorpora més dies de descans i una reducció progressiva de la jornada laboral fins a les 35 hores setmanals. D'altra banda, també es fa ressò l'ACN en plana política, doncs que Ada Colau recorda que encara hi ha temps fins divendres per una candidatura única de les esquerres al 29N, però Esquerra Republicana tanca la porta de nou a l'acord pel Front Ampli que demana Rufián perquè diluiria les sigles del partit. També en plana política, Comín anuncia que tornarà a Catalunya a peu el 24 d'octubre, després de 9 anys d'exili a Bèlgica. I encara a l'ACN hi llegim que Renfe espera recuperar alguns serveis en composició senzilla de l'alta velocitat Barcelona-Madrid avui dimecres. I en plana cultural, Oques Grasses trepitja el top 10 setmanal de Spotify Barcelona per primer cop, coincidint amb els concerts. Els Premis Butaca, L'amor venia en taxi, La mort i la primavera i El barquer lideren les nominacions. Pel que fa al 3CAT, també el transport ferroviari és notícia destacada, però amb aquest titular: estiu per oblidar a Rodalies amb rècord de robatoris de coure, més d'un al dia. Una altra notícia que trobem en plana de societat és que l'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes de Barcelona que es van suïcidar. M'agradaria comentar aquesta notícia perquè hem de dir que aquests dos alumnes són la Kira i l'Òscar. La Kira es va suïcidar el 2021 amb només 15 anys i els pares creuen que l'escola no va protegir la filla de l'assetjament escolar que patia. D'altra banda, l'Òscar es va treure la vida als 21 anys, el 2019, quan ja no era alumne del centre, però els pares sospiten que el seu fill podria haver patit abusos sexuals per part d'un professor de l'escola, que és precisament el capellà Joaquim Calvet, a qui anys després van condemnar perquè li van trobar ni més ni menys que 35.000 arxius de vídeos d'explotació sexual infantil al seu ordinador. Maldonado. Aquestes famílies han passat per tot això i ara resulta que l'escola Pare Manyanet els demanda i els demana 70.000 euros per haver vulnerat, diuen, l'honor de la institució. Veurem com acaba aquesta qüestió. També volem destacar del 3CAT la mobilització pagesa per denunciar l'augment de costos, l'encariment del gasoil i la falta d'ajuts. I de l'àmbit esportiu destaquem aquest titular, l'Infern Turc, un jardí pel Barça, resultat de 1-4.

0: Annie, despertate. Hay un señor con una tortuga. Anika, cuando conecta con los animales, le aparecen imágenes, a veces en colores, a veces blanco y negro, a veces son sensaciones. Los mensajes parecen encriptados, pero no son. Por eso pedimos siempre que las personas se abran a escuchar.
1: ¿Cuánto aguanta tres? Uno.
2: Tres quarts menys cinc de nou del matí. Estem sentint el tràiler de la pel·lícula El Mensaje, i és que el Cineclub Butler estrena nova temporada demà al vespre amb la projecció d'aquest film dirigit per Ivan Fun.
3: El cinema independent, minimalista i melanconiós d'Ivan Fun obre la nova temporada del Cineclub amb un film sincer i poètic guardonat amb el Premi de Jurat de Berlín 2025. La projecció és aquest dijous a dos quarts de 9 del vespre i al Teatre de Lloret.
4: L'ama de casa oculta verdades. Gato, la mitjana.
2: Ampliem la informació amb el president del Cineclub Butler, Joan Moret. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Primer de tot, quin és l'argument de la pel·lícula que veurem demà, El Mensaje?
5: Bé, doncs El Mensaje és una pel·lícula que combina dos gèneres prou coneguts del cinema. Un és la road movie, ja ho sabeu, aquestes pel·lícules on hi ha un viatge que normalment sempre és més important el transitar la part de viatge que no la resolució final. I després el coming of age, aquestes pel·lícules que ens expliquen d'alguna manera la pèrdua de la innocència. Sempre hi ha criatures pel mig que tenen doncs unes peripècies amb les quals doncs reben un ensenyament que els transforma la vida i els porta cap a l'adolescència. És una pel·lícula que acompanya una nena de 9 anys amb els seus tutors legals de viatge pel paisatge argentí, fent una cosa que és una mica doncs, estranya, que és guanyant-se la vida com a mèdiums de mascotes, ja que la nena se suposa que té un do, no s'arriba a explicar mai, que li permet de parlar amb els animals.
2: Déu-n'hi-do. Llavors, seguim aquest viatge. I per què heu escollit aquest film per obrir la temporada?
5: Doncs una mica és una declaració de principis, perquè és una pel·lícula argentina. El cinema argentí ara mateix no passa pel seu millor moment. Bé, em corregeixo, el cinema argentí està molt bé, el que passa és que la indústria del cinema argentí no passa pel seu millor moment, perquè les polítiques que fa el govern d'extrema dreta d'Argentina doncs són polítiques molt contràries a la cultura, i d'alguna manera la pel·lícula doncs no deixa de ser una reivindicació del cinema, de la màgia, de combina la part naturalista amb la part més al·legòrica, més màgica. És un conte, una faula, i d'alguna manera doncs és una reivindicació del cinema i de l'art en si mateix.
2: Doncs aquesta pel·lícula que obre la temporada aquest dijous, la primera, insistim, de la temporada, com es presenta en general la temporada pel Cineclub Butler?
5: Bé, molt marcada també pel tema aquest que us explicava, pel coming of age, per les pel·lícules amb nens. La veritat que és un leitmotiv que ens acompanyarà durant tota la temporada. A part del final, que fem una petita desviació amb una pel·lícula de Jonás Trueba, la resta de pel·lícules totes segueixen una tònica que em sembla que en general doncs estan molt, molt, molt ben agrupades i poden ser una gran descoberta pel públic de Lloret.
2: Pel·lícules que s'adrecen a un públic variat, no?
5: Sí, sí, com sempre. S'ha fet una tria que és molt eclèctica i que em sembla que pot satisfer el públic en general. Jo crec que també el públic que tenim és un públic que ve molt a la descoberta, que es deixa que es deixa acompanyar i que doncs bé, amb els anys doncs hem guanyat certa, no sé si dir-ne prestigi, o certa confiança, i aleshores doncs el públic doncs ve i diu a veure què ens proposa aquesta setmana el Cineclub. I una mica la idea és aquesta, descobrir aquestes petites joies amagades de la cartellera i que ens puguin arribar doncs al Teatre Municipal.
2: I hi ha un públic molt fidel, en aquest sentit?
5: Sí, hi ha el rovell de l'ou, que és el públic fidel que ve sempre, i després hi ha els esporàdics, els que van vinguent potser perquè de cop i volta aquella pel·lícula els crida més que no pas una altra, i tenen l'oportunitat aquesta d'unir-se al públic fidel, que és el que intentem sempre, que puguem ampliar una mica doncs el públic del Cineclub per mantenir l'activitat.
2: I tant que sí, doncs esperem que vagi molt bé tota la temporada, però sobretot en concret la projecció de demà dijous, insistim, amb la pel·lícula El Mensaje, a partir de 8:45, o a 8:45, al Teatre de Lloret. Joan Moret, president del Cineclub Adler, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
5: A vosaltres, bon dia.
6: Bon dia, bona hora.
2: Catorze minuts i ens situarem a les 9 del matí i seguim amb la gent d'aquí al Bon Dia, Bona Hora, però ens fixem ara en el cap de setmana perquè Lloret Negre celebra una nova edició del Festival de Cinema Negre.
3: El punt àlgid serà l'entrega de premis amb una gala al Disco Revolution que es farà dissabte a les 6 de la tarda, en què, entre altres guardons, s'entregarà el Premi Dafne. A més, a la discoteca i també a la biblioteca, tant divendres com dissabte, es faran activitats diverses com xerrades, tertúlies o projeccions de cinema. El festival es tancarà diumenge amb el Cluedo Film Festival Lloret Negre a l'hotel Roger de Flor.
2: Com sempre, de Lloret Negre en parlem amb Angelique Fitzner. Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
2: Explica'ns, Angelique, com es presenta aquesta nova edició del Festival de Cinema.
7: Doncs, bueno, aquesta cinquena edició del Festival de Cinema de Gènere Negre, el primer i únic festival que som d'Espanya, de Catalunya, bueno, ja internacional, es presenta molt potent. Ens han arribat unes produccions impressionants, a més, des de Japó, des de Brasil, que va ser molt curiós perquè l'altre dia ens va arribar una publicació en Japó. Dic, a veure, amb algú parla japonès? Va ser molt graciós. I la veritat, bueno, tenim llargometratges, el ritual de Wasso, tenim el Donante, bueno, tenim una cartellera impressionant de llargmetratges. El divendres, a més, podrem conèixer de prop amb una tertúlia a Isabel Rocati, que li donarem el Premi d'Honor el dissabte a les 6 de la tarda a Discoteca Revolution, bueno, xerrades, una conferència d'IA, després tenim un Cluedo, bueno, tenim moltes coses.
2: Angelique, anem a pams. Quan dius el Premi d'Honor, vols dir el Premi Dafne? És aquest?
7: El Premi Dafne. Nosaltres cada any, tant el que és com a la part de literatura com a la part de cinema, donem un reconeixement per tota la seva trajectòria, per tota la seva aportació com a actriu. O sigui, Isabel Rocati és un nom molt conegut a tot el que és a l'aportació que ha fet al cinema, i el donem l'estatuilla Dafne, la més important de tots els premis, de totes les nominacions, a Isabel Rocati el dissabte a les 6 de la tarda de Discoteca Revolution.
2: Per què ella? Per què l'heu escollit?
7: Bueno, perquè ha tingut porta molts anys a la seva trajectòria, ha donat molt de suport al cinema, s'ha implicat moltíssim amb els joves, o sigui, bueno, és una persona que, com sempre ens agrada, o sigui, no només la persona que es veu davant, sinó la persona que treballa darrere. Ja ho vam fer amb el doblatge de la senyora Fletcher. O sigui, nosaltres donem reconeixements a persones que estan darrere i que si no fossin per elles, aquests puntals no podríem disfrutar avui en dia de tot el que tenim. Mm-hmm. Si la voleu conèixer molt, molt, molt com a persona i parlar tota la seva lluita, el divendres la podrem conèixer de primera mà.
2: Queda
7: perquè tenim una tertúlia amb ella també. Mm-hmm.
2: I pel que fa a la resta de premis en el concurs de cinema, a quantes obres heu rebut o què ens pots avançar?
7: Buf! La veritat és que hem rebut, aquest any ha sigut impressionant, perquè a més, bueno, ja t'ha dit que hem rebut produccions de Japó subtitulades, producció de Brasil, hem rebut produccions d'Anglaterra també, o sigui, aquest any ha sigut brutal, tant de produccions com de llargometratges, com de curtmetratges. El jurat, a més, com sempre, també amb l'escola ECIP, que és l'Escola de Cinema de Barcelona, que també hem comptat amb ells. Tenim, a més, hem tingut també com a jurat a Pep Armengol, que també és una persona super reconeguda tant en el cinema com a capitaneando sempre tot el tema de la direcció de càstings. O sigui, bueno, la veritat és que ha sigut un any brutal, tant com dèiem, tant amb la literatura com ara del cinema, i ara tenim, bueno, aquestes 11 nominacions, tant de llargometratge, curtmetratge, millor banda sonora, millor actor, millor actriu, bueno, una passada.
2: Doncs tothom convidat a venir, tant a l'entrega de premis com a totes les activitats que feu, no? Volíem comentar també el Cluedo de diumenge, en què consistirà?
7: Ui. Bueno, és que com que ja sabeu que nosaltres, vamos, nos reinventamos i sempre, ostres, el que volem és passar-nos-ho bé, això no ho havíem fet mai. Bueno, i llavors, a veure, què se puede hacer? Pues nada, una investigación. Entonces lo que farem és convertir a l'Hotel Roger de Flor en un escenari d'investigació. Això no ho havíem fet mai. Tot el festival és obert i gratuït, eh? Això, sobretot, no s'ha de fer inscripció prèvia ni a la biblioteca, que és el divendres a la tarda, ni al dissabte tot el dia a Discoteca Revolution i a Queen Vic, que paral·lelament tindrem, tant a dintre com a fora, tindrem activitats, com el del Cluedo del diumenge. Llavors, el que es tracta és de descobrir qui lo mató, com lo mató, per què lo hizo i qui le ayudó. O sea, tela marinera, eh? Entonces aquí es faran grups i, bueno, s'hauran d'anar buscant pistes, nosaltres tindrem uns sospitosos, bueno, i no puedo desvelar más, eh?
2: I pot venir gent amb família, diguéssim, també pot ser interessant per nens i nenes?
7: Sí, perquè a més nosaltres ho hem fet obert per tot el públic, perquè d'aquesta manera també els nanos, pues, es puguin també, saps allò, donar la mente, no? A veure, donar hipòtesis, podran entrevistar, podran preguntar, podran fer, o sigui, en fi, podran, bueno, interactuar, que d'això es tracta, i bueno, i a veure qui l'adivinarà. Estarà molt xulo, eh? Perquè no ho hem fet mai, i ostres, ja ens ha semblat una activitat superbona pel diumenge com a cierre, perquè a més el divendres a la nit tindrem una activitat de mímica, adivinar mímica de pel·lícules a la nit, després de sopar el divendres al Roger de Flor. Però no ens parecia, clar, a la nit, pels nanos i tot, massa tard, no? I vam dir, ostres, pues vamos a meter algo super más chulo, més divertit, i ostres, i això serà brutal, perquè a més els hi donarem pistes, eh?
2: La diversió està garantida.
7: I preguntes, i bueno, i per on tiene que ir la investigació, i què tenen que mirar, què es té que analitzar, però ells, o sea, los participantes, vamos, el públic. No he d'escoltar, res, hay que vivirlo, hay que vivirlo.
2: Si algú vol venir, que a quina hora ha de ser a l'hotel o com funciona?
7: Doncs a les 10 a l'hotel, de totes maneres, en totes les plataformes, tant d'Instagram com de Facebook, com a tot arreu, surt el programa, a les 10 estan al Roger, i a partir de les 10 del matí doncs es començaran a formar els grups i es començaran a donar les pistes pertinentes, s'obrirà la investigació, s'explicarà el cas, lo que ha ocurrido i per on s'ha de començar, i bueno, i ara ja ser d'investigadors.
2: Doncs a passar-s'ho molt bé, tant amb el Cluedo com amb totes les activitats que hi ha, que sempre són un bon gruix en aquesta nova edició del Film Festival Lloret Negre. No sé si en saps dir quina edició és aquesta. Quin
7: doncs aquesta és la cinquena, la veritat ja. És que, bueno, ja la cinquena de cinema, la novena que hem fet de literatura, l'any que ve fem els 10 anys de literatura, i bueno, jo sempre dic, i ja ho sabeu, que gràcies a tots, a totes, gràcies a vosaltres, gràcies a l'Ajuntament, a Fitel, al Roger de Flor, a Revolution, o sigui, gràcies a tothom, que a més, bueno, pues, es fa la força, no?, perquè sense això no seríem capaços de disfrutar sobretot això, no?, del cinema, i bueno, i sobretot el que deia l'altre dia, que precisament ho vaig comentar, totes aquestes pel·lícules que es presenten després van als cinemes, o sigui, després tothom que vulgui veure aquestes pel·lícules les haurà de pagar. Ostres, disfrutem d'algú que ens ho dona, que ens ho dona gratuït, no? Ostres, que val la pena, perquè després tot això, bueno, clar, tot això ja sortirà a les plataformes de Netflix, a cinemes de Sud-amèrica, a tot arreu. A Madrid s'ha estrenat precisament pel·lícules de l'any passat que es van veure al Film Festival gratuïtes, perquè clar, tot això és novedós.
2: Doncs, Angèlic, no hi ha excusa. Aquest cap de setmana, Lloret Negre, que vagi molt i molt bé, i esperem que gaudiu molt i que la gent pugui saber qui va matar, amb què i a on. Que vagi tot molt bé.
7: Moltes gràcies a vosaltres i a tothom, a la biblioteca, a tothom. Gràcies, us esperem. Adéu, un petó, adéu, adéu.
6: Bon dia, bona hora.
2: 5 minuts per les 9 i no perdem aquesta energia de l'Angelique Fitzner i volem explicar-vos ara que l'Associació Protectora d'Animals Sense Casa de Lloret, a PASC, ha recollit 220 quilos de pinso, 80 llaunes de menjar tou, mantes, tovalloles i productes de neteja, un material que farà arribar a la Protectora d'Animals de Palafolls, que va quedar molt malmesa per les pluges torrencials de fa uns dies.
3: Una representant de l'entitat lloretenca, Fina Serra, es mostra molt agraïda per tot el suport rebut, que serà de gran ajuda per a la protectora i sobretot als animals que hi viuen.
8: Entre tots, hem aconseguit recollir 220 quilos de pinso, 80 llaunes de menjar tou, mantes, tovalloles i productes de neteja. Estem molt agraïts per tota l'ajuda que hem rebut. Cada petita aportació suma i ens ajuda a fer una mica més fàcil aquests moments tan difícils per la protectora i sobretot per als animals.
3: Fina Serra també està molt agraïda pel suport que han rebut un cop més del supermercat Bonària de l'Avinguda de Vidreres.
2: I abans d'acomiadar-nos, volem recordar-vos que Mireia Grossman, molt coneguda pel seu contingut a les xarxes socials, oferirà una xerrada aquí a Lloret aquesta tarda. La fisioterapeuta, osteòpata i divulgadora de la salut del sòl pelvià parlarà sobre un dels temes que més domina, la menopausa.
3: Així és, però ho farà trencant els tabús i estereotips culturals que s'associen amb aquest període vital de les dones. Escoltem a la mateixa Mireia Grossman.
9: Quan es parla culturalment i socialment de la menopausa, és un territori de mort i destrucció. O sigui, és un terror. Llavors, què passa? Que si tu vas amb aquesta idea preconcebuda, la meva menopausa serà un desastre, és fàcil que sigui un desastre. Quan tu li expliques al teu cervell i li fas creure en aquest cervell que això és bo o això és dolent, ell s'ho creu. Llavors, si tot l'entorn, si tota la cultura, perquè la nostra cultura el que diu és que la menopausa és apartat i deixa passar els que valen, que tu ja no vals.
2: Sota el títol Menopausa no hi ha regles, la divulgadora donarà la volta a aquest concepte per enfocar la part positiva i d'empoderament, que sovint queda invisibilitzada.
9: A mi el que més m'interessa és que vegin que hi ha un altre món. Sí, i que el que tothom, el que creiem és un muntatge més cultural que real. Llavors, i li donarem la volta a aquest concepte. Li donarem la volta i veurem no tant quins problemes genera la menopausa, perquè això qui els viu ja el sap, sinó què podem fer nosaltres per optimitzar al màxim la nostra situació.
3: Mireia Grossman apunta que no hi ha una edat concreta i que és diferent i únic en cada dona. També especifica que el concepte de menopausa es refereix a l'última menstruació i no a una etapa, però que és el nom amb què es coneix a nivell popular.
2: Per tots els canvis que implica i les idees errònies que té associades, convida també els homes a assistir a la xerrada per entendre el període vital pel qual passen les seves dones.
3: L'acte començarà a 6:15 de la tarda al Teatre de Lloret. L'entrada és gratuïta, però cal descarregar-se la invitació a través del web de l'equipament. La xerrada l'organitza la Regidoria d'Igualtat i serà enregistrada per poder-la veure posteriorment al canal de YouTube de l'Ajuntament.

0: Punt i final al Bon Dia, Bona Hora, un minut i mig només per arribar a les 9 del matí. Tanquem un programa en què hem fet valoracions molt positives, per cert, dels primers mesos de funcionament de la intel·ligència artificial turística de Lloret de Mar, que s'anomena Dona Marinera i que ha superat les 1.600 converses des de la seva posada en marxa. La gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan, diu que és una eina molt útil que aporta molts beneficis tant pels usuaris com per Lloret Turisme, que permet obtenir molta informació a través d'aquesta eina. També ens hem fet ressò d'una campanya de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva per conèixer quins temes interessen a la ciutadania amb l'objectiu d'organitzar-ne xerrades o tallers en els ambulatoris. També hem explicat que demà al vespre s'estrena una nova temporada del Cineclub Adler amb la pel·lícula El Mensaje, i hem parlat àmpliament del Festival de Cinema de Lloret Negre, que se celebra aquest cap de setmana des de divendres fins diumenge amb un ampli ventall d'activitats variades relacionades amb el cinema negre. També hem explicat que a Pasc ha recollit més de 200 quilos de menjar per la protectora de Palafolls, i hem recordat que Mireia Grossman farà una xerrada aquesta tarda al teatre. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Gràcies per ser-hi. Fins demà.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadorshalloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.

Atenció, persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més, empadronades a Lloret de Mar, que no hagin rebut la carta informativa del dinar, també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre, de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat el divendres 16 d'octubre de 10 a 1 del matí a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Andrea Medina. La fisioterapeuta, osteòpata i divulgadora de la salut del Sol Pelvià, Mireia Grossman, oferirà una xerrada oberta a tothom aquest dimecres a la tarda que girarà entorn a la menopausa, però ho farà trencant els tabús i estereotips culturals que s'associen amb aquest període vital de les dones. Escoltem Mireia Grossman.
5: A mi el que més m'interessa és que vegin que hi ha un altre món. Sí, i que el que tothom, el que creiem és un muntatge més cultural que real. Llavors, i li donarem la volta a aquest concepte. Li donarem la volta i veurem no tant quins problemes genera la menopausa, perquè això qui els viu i el sap, sinó què podem fer nosaltres per optimitzar al màxim la nostra situació.
4: Sota el títol Menopausa no hi ha regles, la divulgadora donarà la volta a aquest concepte per enfocar la part positiva i d'empoderament, que sovint queda invisibilitzada.
5: Quan es parla culturalment i socialment de la menopausa, és un territori de mort i destrucció. Sí, és un terror. Llavors, què passa? Que si tu vas amb aquesta idea preconcebuda, la meva menopausa serà un desastre, és fàcil que sigui un desastre. Quan tu li expliques al teu cervell, li fas creure en aquest cervell que això és bo o això és dolent, ell s'ho creu. I llavors, si tot l'entorn, si tota la cultura, perquè la nostra cultura el que diu és que la menopausa és apartat i deixa passar els que valen, que tu ja no vals.
4: Mireia Grossman apunta que no hi ha una edat concreta i que és diferent i únic en cada dona. També especifica que el concepte de menopausa es refereix a l'última menstruació i no a una etapa, però que és el nom amb què es coneix a nivell popular. Per tots els canvis que implica i les idees errònies que té associades, convida els homes a assistir a la xerrada per entendre aquest període vital pel qual passen les seves dones. L'acte començarà a 6:15 de la tarda al Teatre de Lloret. L'entrada és gratuïta, però cal descarregar-se la invitació a través del web de l'equipament. La xerrada l'organitza la Regidoria d'Igualtat i serà enregistrada per poder-la veure posteriorment al canal de YouTube de l'Ajuntament.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Blanes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
3: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat, al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. L'Associació Protectora d'Animals Sense Casa de Lloret, a PASC, ha recollit 220 quilos de pinso, 80 llaunes de menjar tou, mantes, tovalloles i productes de neteja. Un material que farà arribar a la Protectora d'Animals de Palafolls, que va quedar molt malmesa per les pluges torrencials de fa uns dies. Una representant de l'entitat lloretenca, Fina Serra, es mostra molt agraïda per tot el suport rebut, que serà de gran ajuda per la protectora i, sobretot, pels animals que hi viuen.
4: Entre tots, hem aconseguit recollir 220 quilos de pinso, 80 llaunes de menjar tou, mantes, tovalloles i productes de neteja. Estem molt agraïts per tota l'ajuda que hem rebut. Cada petita aportació suma i ens ajuda a fer una mica més fàcil aquests moments tan difícils per la protectora i sobretot per als animals.
3: Fina Serra també està molt agraïda pel suport que han rebut un cop més del supermercat Bonària de l'Avinguda de Vidreres.
2: La previsió del temps.
3: Com cada dia a aquesta hora, saludem en Xavi Segura. Xavi, bon dia.
5: Bon dia. El temps patirà pocs canvis avui, per tant es mantindrà la tranquil·litat, això sí, amb aquest sol combinat estones amb alguns núvols baixos, també alguns núvols alts i prims, totalment inofensius i, per tant, nova jornada per aprofitar amb unes temperatures que fins i tot sumaran algun grau més. Poc fred o fresca, molt controlada a primeres hores, i al centre del dia, ambient més aviat, càlid, valors doncs, que es mantenen per sobre de la mitjana. Una situació que es mantindrà amb aquesta tònica de cara al dijous, divendres, més sol que no pas núvols, també aquestes temperatures a la banda alta, però els mapes van confirmant que a partir del cap de setmana arribaran canvis importants, inestabilitat en augment, marxa l'anticicló, que s'ubicarà més al nord, cap a les Illes Britàniques, i això permetrà la circulació de borrasques a les nostres latituds i també l'entrada de vents marítims carregats d'humitat, d'inestabilitat, i per tant, a partir del cap de setmana, els models indiquen que retornaran les pluges a Catalunya, arribant també aquí a la costa, a la selva marítima, i sobretot també notarem una clara i contundent baixada de les temperatures. Retornarà, podríem dir, l'ambient de plena tardor, una situació, evidentment, que encara té un punt d'incertesa i que haurem d'anar confirmant i seguint amb molta atenció.
3: Moltes gràcies, Xavi. Ara mateix el termòmetre està fixat en els 23 graus.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

sentar-te veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Andrea Medina. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en marxa una enquesta per saber quins temes de salut interessen a la ciutadania per organitzar-ne xerrades o tallers als centres d'atenció primària. La idea és organitzar activitats diverses entorn a temes com l'alimentació, l'activitat física, la salut mental, les addiccions, la salut sexual o les persones cuidadores, entre d'altres. L'enquesta es titula De què vols parlar al CAP i es pot contestar en línia. Laura Lorca, nutricionista de les àrees de salut de Calella i Malgrat i impulsora de la iniciativa, ha detallat què es pot trobar a l'enquesta.
5: El que fa és desglossar en diferents temàtiques. Doncs una pot ser, per exemple, alimentació, l'altra pot ser activitat física, l'altra gestió emocional... Bueno, diferents situacions. De fet, és molt àmplia la llista. Llavors, és dins de cada temàtica tens diferents punts, diferents subpunts. Llavors, tu pots clicar aquelles que et puguin interessar. I al final de tot, allà sí, aquesta pregunta oberta, per si hi ha algun tema doncs, que no hem tocat, en el qual tu pots escriure concretament què és el que t'agradaria si és que no ho has trobat en el llistat anterior.
4: Entre les preguntes es busca conèixer el perfil de la persona, com el sexe, l'edat, si treballa o no i amb qui conviu, però el qüestionari és anònim. També pregunta on viu l'usuari amb l'objectiu d'adaptar les activitats al territori on tinguin més demanda.
5: L'ideal és que sempre se segueixi una mateixa línia a les tres àrees bàsiques. El que passa és que precisament perquè són poblacions amb diferències, no? Perquè al final cada població és un món, sempre s'intenta adaptar al territori concret. Per tant, hi haurà temes que sí que es podran extrapolar i extendir a les tres àrees i d'altres que sí que s'hauran de centrar en aquella població en concret. Precisament per això una de les preguntes és on vius? Perquè a partir d'aquí nosaltres podem, per una banda, veure tota la lectura de tota la primària de la corporació, com bé dius, aquestes tres àrees bàsiques, i per altra banda poder desglosar per població.
4: L'enquesta estarà oberta fins al 18 d'octubre, tot i que la seva impulsora ha avançat que el més probable és que s'allargui el termini fins a principis de novembre. Es pot respondre en 2 minuts i la intenció de la corporació és començar a fer les activitats que es proposin a partir de l'any vinent.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Atenció, persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més, empadronades a Lloret de Mar, que no hagin rebut la carta informativa del dinar, també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre, de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat el divendres 16 d'octubre de 10 a 1 del matí a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. La IA turística de Lloret de Mar, anomenada Dona Marinera, ha superat les 1.600 converses i els 4.000 missatges des de la seva posada en marxa. Les dades d'aquest assistent turístic digital permeten identificar les principals necessitats informatives dels visitants i ampliar l'atenció turística més enllà dels horaris presencials. L'eina, que s'ha consolidat com un nou canal d'atenció i informació turística de la destinació, està disponible a les 24 hores del dia i permet als visitants plantejar consultes i obtenir respostes personalitzades abans, durant i després de la seva estada a la destinació. Al llarg d'aquest període, les més de 1.600 converses han generat una mitjana de dues consultes i mitja cadascuna. L'activitat s'ha concentrat especialment durant els dies laborables i en horari de 10 del matí a 5 de la tarda, amb un pic destacat sobre les 11 del matí. Un 37% dels missatges, però, s'han registrat a partir de les 5 fora de l'horari habitual d'atenció presencial, una dada que posa de manifest el paper de l'assistent com a canal complementari a les oficines de turisme. Ho ha destacat la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan.
4: No substituir l'atenció presencial de les nostres oficines cobren tot l'any. A 3 oficines obertes tot l'any, 4 oficines també en temporada alta, sinó complementar en horaris doncs, de tancament, com pugui ser el vespre, la nit o d'altres moments del dia, complementar aquesta atenció i aquesta informació turística. A més, la intel·ligència artificial, el que sí que et permet és oferir aquesta informació en tots els idiomes del món i fer-ho de forma ràpida i immediata.
3: Pel que fa al dispositiu d'accés, destaca el mòbil amb un 73% de les converses i els mesos amb més consultes han estat agost i setembre, coincidint amb la temporada alta. Per idiomes, les consultes s'han realitzat principalment en castellà, català i francès. Les dades genèriques de l'assistent mostren que els temes que han despertat més interès han estat els relacionats amb informació pràctica, cales, platges i mobilitat, i els perfils que més l'han utilitzat han estat les famílies i les parelles. Aquest patró d'ús apunta que els visitants recorren a l'assistent tant per planificar activitats com per resoldre dubtes durant la seva estada. Aquestes dades permeten detectar quina informació requereixen els visitants amb més freqüència i adaptar progressivament els continguts i serveis d'informació turística a aquestes necessitats. A més de facilitar informació al visitant, l'assistent permet a l'ens de gestió turística de la destinació analitzar de manera agregada els interessos i les necessitats informatives expressades pels usuaris. Aquest coneixement contribueix a detectar tendències, actualitzar continguts i millorar progressivament tant les respostes de l'eina com els serveis d'informació turística de Lloret de Mar.
4: La Dona Marinera dona informació a la nostra gent, però a nosaltres també ens dona molta informació perquè ja tenim un plafó de dades on veiem qui, quan, què, per què, què demana de cadascun dels nostres visitants, que és superinteressant. Si ho mira per mòbil, si ho mira per ordinador, si és d'aquest origen o d'aquest altre, si pregunta per platges, per patrimoni, per horaris d'autobús, si ho fa aquesta hora o aquesta altra. Vull dir que a nosaltres ens dona molta intel·ligència de mercat, que era un dels punts estratègics, i l'altre doncs, és això, que hi ha una transversalitat bastant important de perfil de client que utilitza aquesta eina.
3: La Dona Marinera és un assistent turístic multilingüe basat en intel·ligència artificial que integra en un únic entorn informació sobre platges, mobilitat, activitats, patrimoni cultural, rutes i i serveis de Lloret de Mar. És una de les primeres eines desplegades dins l'estratègia d'intel·ligència artificial 360 de Lloret Turisme, orientada tant a incorporar noves fonts de coneixement per la gestió de la destinació com a millorar l'experiència del visitant. L'accés a la dona marinera es pot fer a través de qualsevol dispositiu mòbil i se'n fa difusió tant a través de les oficines de turisme com de les recepcions dels hotels i les xarxes socials.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Apunta't al Voluntariat per la Llengua. Una experiència única perquè les persones nouvingudes puguin practicar el català. Ajuda'ls a perdre la vergonya i a perfeccionar la nostra llengua. No cal fer de mestre. Quedant una hora a la setmana per parlar, n'hi ha prou. Informa't a l'Oficina de Català de Lloret de Mar per telèfon al 972 36 18

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Andrea Medina. El cinema independent minimalista i melanconiós d'Ivan Fund obre la nova temporada del Cineclub amb un film sincer i poètic guardonat amb el Premi del Jurat de Berlín 2025, titulat El Mensaje. Joan Moret és el president del Cineclub Adler.
5: És una pel·lícula que acompanya una nena de 9 anys amb els seus tutors legals de viatge pel paisatge argentí, fent una cosa que és una mica doncs, estranya, que és guanyant-se la vida com a mèdiums de mascotes, ja que la nena se suposa que té un do, no s'arriba a explicar mai, que li permet de parlar amb els animals.
4: El Mensaje s'emmarca entre el gènere de les road movies, les pel·lícules on l'important és el viatge, i el coming of age, on es mostra el pas de la infantesa a l'adolescència o l'edat adulta. Moret afirma que l'elecció d'aquest film és tota una declaració d'intencions.
5: El cinema argentí està molt bé, el que passa és que la indústria del cinema argentí no passa pel seu millor moment, perquè les polítiques que fa el govern d'extrema dreta d'Argentina, doncs, són polítiques molt contràries a la cultura, i d'alguna manera la pel·lícula doncs, no deixa de ser una reivindicació del cinema, de la màgia, de combina la part naturalista amb la part més al·legòrica, més màgica. És un conte, una faula, i d'alguna manera doncs, és una reivindicació del cinema i de l'art en si mateix.
4: Aquest gènere, que mostra la pèrdua de la innocència infantil, estarà molt present durant tota la temporada del Cineclub. Moret qualifica la tria de les pel·lícules que es projectarà d'eclèctica i apunta que poden satisfer el públic general.
5: Molt marcada també pel tema aquest que us explicava, pel coming of age, per les pel·lícules amb nens. La veritat que és un leitmotiv que ens acompanyarà durant tota la temporada. A part del final, que fem una petita desviació amb una pel·lícula de Jonas Trueba, la resta de pel·lícules totes segueixen una tònica que em sembla que en general doncs, estan molt, molt, molt ben agrupades i poden ser una gran descoberta pel públic de Lloret.
4: La projecció del Mensaje és demà dijous a 9:15 del vespre al Teatre de Lloret.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Apunta't al Voluntariat per la Llengua. Una experiència única perquè les persones nouvingudes puguin practicar el català. Ajuda'ls a perdre la vergonya i a perfeccionar la nostra llengua. No cal fer de mestre. Quedant una hora a la setmana per parlar, n'hi ha prou. Informa't a l'Oficina de Català de Lloret de Mar per telèfon al 972 36 18 34.

0: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Lloret Negre celebra aquest cap de setmana una nova edició del Festival de Cinema Negre. El punt àlgid serà l'entrega de premis amb una gala a la Disco Revolution que es farà dissabte a les 6 de la tarda, en què, entre d'altres guardons, s'entregarà el Premi Dafne a l'actriu i directora de teatre Isabel Rocati. A més, a la discoteca i també a la biblioteca, tant divendres com dissabte, es faran activitats diverses com xerrades, tertúlies o projeccions de cinema. El festival es tancarà diumenge amb el Cluedo Film Festival Lloret Negre a quarts d'11 a l'Hotel Roger de Flor, on el popular joc de taules convertirà en una activitat immersiva on els participants hauran de descobrir un assassí a partir de les pistes disponibles. Ho ha explicat la comissària del festival, Angelique Fitzner.
4: La veritat és que hem rebut, aquest any ha sigut impressionant, perquè a més, bueno, ja t'ha dit que hem rebut produccions de Japó subtitulades, producció de Brasil, hem rebut produccions d'Anglaterra també, o sigui, aquest any ha sigut brutal, tant de produccions com de llargometratges, com de curtmetratges. El jurat, a més, com sempre, també amb l'escola ECIP, que és l'escola de cinema de Barcelona, que també hem comptat amb ells. Tenim, a més, hem tingut també com a jurat a Pep Armengol, que també és una persona super reconeguda tant en el cinema com a capitaneando sempre tot el tema de la direcció de càsting.
3: Fitzner destaca que les produccions que el festival ha rebut aquest any són de gran qualitat i de països d'arreu del món. També posa l'accent en el jurat amb noms com el de Pep Armengol.
4: Convertim a l'Hotel Roger de Flor en un escenari d'investigació. Això no ho havíem fet mai. Tot el festival és obert i gratuït, eh? Això, sobretot, no s'ha de fer inscripció prèvia ni a la biblioteca, que és el divendres a la tarda, ni al dissabte tot el dia a Discoteca Revolution i a Queen Vic, que paral·lelament tindrem tant a dintre com a fora tindrem activitats, com el del Cluedo del diumenge. Llavors, el que es tracta és de descobrir qui el lo mató, cómo lo mató, por qué lo hizo y quién le ayudó. Y están grupos y, bueno, s'hauran d'anar buscant pistes. Nosaltres tindrem uns sospitosos.
3: La cinquena edició del Lloret Negre també tindrà activitats com mímica criminal per adivinar pel·lícules, xerrades sobre l'ús de la intel·ligència artificial aplicada a l'audiovisual, tertúlies i diverses projeccions cinematogràfiques.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical del...

Apunta't al Voluntariat per la Llengua. Una experiència única perquè les persones nouvingudes puguin practicar el català. Ajuda'ls a perdre la vergonya i a perfeccionar la nostra llengua. No cal fer de mestre. Quedant una hora a la setmana per parlar, n'hi ha prou. Informa't a l'Oficina de Català de Lloret de Mar per telèfon al 972 36 18

0: A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. La fisioterapeuta, osteòpata i divulgadora de la salut del Sol Pelvià, Mireia Grossman, oferirà una xerrada oberta a tothom aquest dimecres a la tarda que girarà entorn a la menopausa, però ho farà trencant els tabús i estereotips culturals que s'associen amb aquest període vital de les dones. Escoltem Mireia Grossman.
4: A mi el que més m'interessa és que vegin que hi ha un altre món. Sí, i que el que tothom, el que creiem és un muntatge més cultural que real. Llavors, i li donarem la volta a aquest concepte. Li donarem la volta i veurem no tant quins problemes genera la menopausa, perquè això qui els viu i els sap, sinó què podem fer nosaltres per optimitzar al màxim la nostra situació.
3: Sota el títol Menopausa no hi ha regles, la divulgadora donarà la volta a aquest concepte per enfocar la part positiva i d'empoderament, que sovint queda invisibilitzada.
4: Quan es parla culturalment i socialment de la menopausa, és un territori de mort i destrucció. Sí, és un terror. Llavors, què passa? Que si tu vas amb aquesta idea preconcebuda, la meva menopausa serà un desastre, és fàcil que sigui un desastre. Quan tu li expliques al teu cervell, li fas creure en aquest cervell que això és bo o això és dolent, ell s'ho creu. I llavors, si tot l'entorn, si tota la cultura, perquè la nostra cultura el que diu és que la menopausa és aparta't i deixa passar els que valen, que tu ja no vals.
3: Mireia Grossman apunta que no hi ha una edat concreta i que és diferent i únic en cada dona. També especifica que el concepte de menopausa es refereix a l'última menstruació i no a una etapa, però que és el nom amb què es coneix a nivell popular. Per tots els canvis que implica i les idees errònies que té associades, convida els homes a assistir a la xerrada per entendre aquest període vital pel qual passen les seves dones. L'acte començarà a 6:15 de la tarda al Teatre de Lloret. L'entrada és gratuïta, però cal descarregar-se la invitació a través del web de l'equipament. La xerrada l'organitza la Regidoria d'Igualtat i serà enregistrada per poder-la veure posteriorment al canal de YouTube de l'Ajuntament.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Apunta't al Voluntariat per la Llengua. Una experiència única perquè les persones nouvingudes puguin practicar el català. Ajuda'ls a perdre la vergonya i a perfeccionar la nostra llengua. No cal fer de mestre. Quedant una hora a la setmana per parlar, n'hi ha prou. Informa't a l'Oficina de Català de Lloret de Mar per telèfon al 972 36 18

escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Atenció, persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més empadronades a Lloret de Mar que no hagin rebut la carta informativa del dinar també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat el divendres 16 d'octubre de 10 a 1 del matí a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. L'Associació Protectora d'Animals Sense Casa de Lloret, APASC, ha recollit 220 quilos de pinso, 80 llaunes de menjar tou, mantes, tovalloles i productes de neteja. Un material que farà arribar a la Protectora d'Animals de Palafolls, que va quedar molt malmesa per les pluges torrencials de fa uns dies. Una representant de l'entitat lloretenca, Fina Serra, es mostra molt agraïda per tot el suport rebut, que serà de gran ajuda per la Protectora i, sobretot, pels animals que hi viuen.
4: Entre tots, hem aconseguit recollir 220 quilos de pinso, 80 llaunes de menjar tou, mantes, tovalloles i productes de neteja. Estem molt agraïts per tota l'ajuda que hem rebut. Cada petita aportació suma i ens ajuda a fer una mica més fàcil aquests moments tan difícils per la Protectora i sobretot per als animals.
3: Fina Serra també està molt agraïda pel suport que han rebut un cop més del supermercat Bonària de l'Avinguda de Vidreres.
2: La previsió del temps.
3: Temps pel temps, amb en Xavi Segura, quan vulguis. Bona tarda.
5: Bona tarda. Ambient més aviat càlid, valors doncs, que es mantenen per sobre de la mitjana. Una situació que es mantindrà amb aquesta tònica de cara al dijous, divendres, més sol que no pas núvols, també aquestes temperatures en la banda alta, però els mapes van confirmant que a partir del cap de setmana arribaran canvis importants, inestabilitat en augment, marxa l'anticicló, que s'ubicarà més al nord, cap a les Illes Britàniques, i això permetrà la circulació de borrasques a les nostres latituds i també l'entrada de vents marítims carregats d'humitat, d'inestabilitat, i per tant, a partir del cap de setmana, els models indiquen que retornaran les pluges a Catalunya, arribant també aquí a la costa, a la selva marítima, i sobretot també notarem una clara i contundent baixada de les temperatures. Retornarà, podríem dir, l'ambient de plena tardor, una situació, evidentment, que encara té un punt d'incertesa i que haurem d'anar confirmant i seguint amb molta atenció.
3: Moltes gràcies, Xavi. 23 graus marca el termòmetre a Lloret de Mar.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Escoltar, veure, tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Andrea Medina. La IA turística de Lloret de Mar, anomenada Dona Marinera, ha superat les 1.600 converses i els 4.000 missatges des de la seva posada en marxa. Les dades d'aquest assistent turístic digital permeten identificar les principals necessitats informatives dels visitants i ampliar l'atenció turística més enllà dels horaris presencials. L'eina, que s'ha consolidat com un nou canal d'atenció i informació turística de la destinació, està disponible a les 24 hores del dia i permet als visitants plantejar consultes i obtenir respostes personalitzades abans, durant i després de la seva estada a la destinació. Al llarg d'aquest període, les més de 1.600 converses han generat una mitjana de 2 consultes i mitja cadascuna. L'activitat s'ha concentrat especialment durant els dies laborables i en horari de 10 del matí a 5 de la tarda, amb un pic destacat sobre les 11 del matí. Un 37% dels missatges, però, s'han registrat a partir de les 5 fora de l'horari habitual d'atenció presencial, una dada que posa de manifest el paper de l'assistent com a canal complementari a les oficines de turisme. Ho ha destacat la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan.
5: No substituir l'atenció presencial de les nostres oficines cobren tot l'any. A 3 oficines obertes tot l'any, 4 oficines també en temporada alta, sinó complementar en horaris doncs, de tancament, com pugui ser el vespre, la nit o d'altres moments del dia, complementar aquesta atenció i aquesta informació turística. A més, la intel·ligència artificial, el que sí que et permet és oferir aquesta informació en tots els idiomes del món i fer-ho de forma ràpida i immediata.
4: Pel que fa al dispositiu d'accés, destaca el mòbil amb un 73% de les converses i els mesos amb més consultes han estat agost i setembre, coincidint amb la temporada alta. Per idiomes, les consultes s'han realitzat principalment en castellà, català i francès. Les dades genèriques de l'assistent mostren que els temes que han despertat més interès han estat els relacionats amb informació pràctica, cales, platges i mobilitat, i els perfils que més l'han utilitzat han estat les famílies i les parelles. Aquest patró d'ús apunta que els visitants recorren a l'assistent tant per planificar activitats com per resoldre dubtes durant la seva estada. Aquestes dades permeten detectar quina informació requereixen els visitants amb més freqüència i adaptar progressivament els continguts i serveis d'informació turística a aquestes necessitats. A més de facilitar informació al visitant, l'assistent permet a l'ens de gestió turística de la destinació analitzar de manera agregada els interessos i les necessitats informatives expressades pels usuaris. Aquest coneixement contribueix a detectar tendències, actualitzar continguts i millorar progressivament tant les respostes de l'eina com els serveis d'informació turística de Lloret de Mar.
5: La Dona Marinera dona informació a la nostra gent, però a nosaltres també ens dona molta informació perquè ja tenim un plafó de dades on veiem qui, quan, què, per què, què demana de cadascun dels nostres visitants, que és superinteressant. Si ho mira per mòbil, si ho mira per ordinador, si és d'aquest origen o d'aquest altre, si pregunta per platges, per patrimoni, per horaris d'autobús, si ho fa aquesta hora o aquesta altra. Vull dir que a nosaltres ens dona molta intel·ligència de mercat, que era un dels punts estratègics, i l'altre doncs, és això, que hi ha una transversalitat bastant important de perfil de client que utilitza aquesta eina.
4: La Dona Marinera és un assistent turístic multilingüe basat en intel·ligència artificial que integra en un únic entorn informació sobre platges, mobilitat, activitats, patrimoni cultural, rutes i serveis de Lloret de Mar. És una de les primeres eines desplegades dins l'estratègia d'intel·ligència artificial 360 de Lloret Turisme, orientada tant a incorporar noves fonts de coneixement per la gestió de la destinació com a millorar l'experiència del visitant. L'accés a la Dona Marinera es pot fer a través de qualsevol dispositiu mòbil i se'n fa difusió tant a través de les oficines de turisme com de les recepcions dels hotels i les xarxes socials.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
7: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Apunta't al Voluntariat per la Llengua. Una experiència única perquè les persones nouvingudes puguin practicar el català. Ajuda'ls a perdre la vergonya i a perfeccionar la nostra llengua. No cal fer de mestre. Quedant una hora a la setmana per parlar, n'hi ha prou. Informa't a l'Oficina de Català de Lloret de Mar per telèfon al 972 36 18 30.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Que aquest cant ressoni més enllà del crit. Que no em perdi en l'afany d'un somni escrit, sinó en la veritat que em batega dins.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. El cinema independent minimalista i melanconiós d'Ivan Fund obre la nova temporada del Cineclub amb un film sincer i poètic guardonat amb el Premi del Jurat de Berlín 2025, titulat El Mensaje. Joan Moret és el president del Cineclub Adler.
4: És una pel·lícula que acompanya una nena de 9 anys amb els seus tutors legals de viatge pel paisatge argentí, fent una cosa que és una mica doncs, estranya, que és guanyant-se la vida com a mèdiums de mascotes, ja que la nena se suposa que té un do, no s'arriba a explicar mai, que li permet de parlar amb els animals.
3: El Mensaje s'emmarca entre el gènere de les road movies, les pel·lícules on l'important és el viatge, i el coming of age, on es mostra el pas de la infantesa a l'adolescència o l'edat adulta. Moret afirma que l'elecció d'aquest film és tota una declaració d'intencions.
4: El cinema argentí està molt bé, el que passa és que la indústria del cinema argentí no passa pel seu millor moment, perquè les polítiques que fa el govern d'extrema dreta d'Argentina, doncs, són polítiques molt contràries a la cultura, i d'alguna manera la pel·lícula doncs, no deixa de ser una reivindicació del cinema, de la màgia, de combina la part naturalista amb la part més al·legòrica, més màgica. És un conte, una faula, i d'alguna manera doncs, és una reivindicació del cinema i de l'art en si mateix.
3: Aquest gènere, que mostra la pèrdua de la innocència infantil, estarà molt present durant tota la temporada del Cineclub. Moret qualifica la tria de les pel·lícules que es projectarà d'eclèctica i apunta que poden satisfer el públic general.
4: Molt marcada també pel tema que us explicava, pel coming of age, per les pel·lícules amb nens. La veritat que és un leitmotiv que ens acompanyarà durant tota la temporada. A part del final, que fem una petita desviació amb una pel·lícula de Jonás Trueba, la resta de pel·lícules totes segueixen una tònica que em sembla que en general doncs, estan molt, molt, molt ben agrupades i poden ser una gran descoberta pel públic de Lloret.
3: La projecció del Mensaje és demà dijous a 8:45 del vespre al Teatre de Lloret.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: porta a beure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Andrea Medina. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en marxa una enquesta per saber quins temes de salut interessen a la ciutadania per organitzar-ne xerrades o tallers als centres d'atenció primària. La idea és organitzar activitats diverses entorn a temes com l'alimentació, l'activitat física, la salut mental, les addiccions, la salut sexual o les persones cuidadores, entre d'altres. L'enquesta es titula De què vols parlar al CAP i es pot contestar en línia. Laura Lorca, nutricionista de les àrees de salut de Calella i Malgrat i impulsora de la iniciativa, ha detallat què es pot trobar a l'enquesta.
5: El que fa és desglosar en diferents temàtiques. Doncs una pot ser, per exemple, alimentació, l'altra pot ser activitat física, l'altra gestió emocional, bueno, diferents situacions. De fet, és molt àmplia la llista. Llavors és, dins de cada temàtica tens diferents punts, diferents subpunts. Llavors tu pots clicar aquelles que et puguin interessar. I al final de tot, allà sí, aquesta pregunta oberta, per si hi ha algun tema doncs, que no hem tocat, en el qual tu pots escriure concretament què és el que t'agradaria si és que no ho has trobat en el llistat anterior.
4: Entre les preguntes es busca conèixer el perfil de la persona, com el sexe, l'edat, si treballa o no i amb qui conviu, però el qüestionari és anònim. També pregunta on viu l'usuari amb l'objectiu d'adaptar les activitats al territori on tinguin més demanda.
5: L'ideal és que sempre se segueixi una mateixa línia a les tres àrees bàsiques. El que passa és que precisament perquè són poblacions amb diferències, no? Perquè al final cada població és un món, sempre s'intenta adaptar al territori concret. Per tant, hi haurà temes que sí que es podran extrapolar i extendir a les tres àrees i d'altres que sí que s'hauran de centrar en aquella població en concret. Precisament per això una de les preguntes és on vius? Perquè a partir d'aquí nosaltres podem, per una banda, veure tota la lectura de tota la primària de la corporació, com bé dius, aquestes tres àrees bàsiques, i per altra banda poder desglosar per població.
4: L'enquesta estarà oberta fins al 18 d'octubre, tot i que la seva impulsora ha avançat que el més probable és que s'allargui el termini fins a principis de novembre. Es pot respondre en 2 minuts i la intenció de la corporació és començar a fer les activitats que es proposin a partir de l'any vinent.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Apunta't al Voluntariat per la Llengua. Una experiència única perquè les persones nouvingudes puguin practicar el català. Ajuda'ls a perdre la vergonya i a perfeccionar la nostra llengua. No cal fer de mestre. Quedant una hora a la setmana per parlar, n'hi ha prou. Informa't a l'Oficina de Català de Lloret de Mar per telèfon al 972 36 18.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Atenció, persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més, empadronades a Lloret de Mar, que no hagin rebut la carta informativa del dinar, també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre, de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat el divendres 16 d'octubre de 10 a 1 del matí a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Andrea Medina. Lloret Negre celebra aquest cap de setmana una nova edició del Festival de Cinema Negre. El punt àlgid serà l'entrega de premis amb una gala a la Disco Revolution que es farà dissabte a les 6 de la tarda, en què, entre d'altres guardons, s'entregarà el Premi Dafne a l'actriu i directora de teatre Isabel Rocati. A més, a la discoteca i també a la biblioteca, tant divendres com dissabte, es faran activitats diverses com xerrades, tertúlies o projeccions de cinema. El festival es tancarà diumenge amb el Cluedo Film Festival Lloret Negre a quarts d'11 a l'hotel Roger de Flor, on el popular joc de taula es convertirà en una activitat immersiva on els participants hauran de descobrir un assassí a partir de les pistes disponibles. Ho ha explicat la comissària del festival, Angelique Fitzner.
4: La veritat és que hem rebut, aquest any ha sigut impressionant, perquè a més, bueno, ja t'ha dit que hem rebut produccions de Japó subtitulades, producció de Brasil, hem rebut produccions d'Anglaterra també, o sigui, aquest any ha sigut brutal, tant de produccions com de llargometratges, com de curtmetratges. El jurat, a més, com sempre, també amb l'escola ECIP, que és l'escola de cinema de Barcelona, que també hem comptat amb ells. Tenim, a més, hem tingut també com a jurat a Pep Armengol, que també és una persona super reconeguda tant en el cinema com capteniando sempre tot el tema de la direcció de càsting.
3: Fitzner destaca que les produccions que el festival ha rebut aquest any són de gran qualitat i de països d'arreu del món. També posa l'accent en el jurat amb noms com el de Pep Armengol.
4: Convertim a l'hotel Roger de Flor en un escenari d'investigació. Això no ho havíem fet mai. Tot el festival és obert i gratuït, eh? Això, sobretot, no s'ha de fer inscripció prèvia ni a la biblioteca, que és el divendres a la tarda, ni al dissabte tot el dia a Discoteca Revolution i a Queen Vic, que paral·lelament tindrem tant a dintre com a fora tindrem activitats, com el del Cluedo del diumenge. Llavors, el que es tracta és de descobrir qui lo mató, cómo lo mató, por qué lo hizo y quién le ayudó. Si estan grups i bueno, s'hauran d'anar buscant pistes. Nosaltres tindrem uns sospitosos.
3: La cinquena edició del Lloret Negre també tindrà activitats com mímica criminal per adivinar pel·lícules, xerrades sobre l'ús de la intel·ligència artificial aplicada a l'audiovisual, tertúlies i diverses projeccions cinematogràfiques.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Apunta't al Voluntariat per la Llengua. Una experiència única perquè les persones nouvingudes puguin practicar el català. Ajuda'ls a perdre la vergonya i a perfeccionar la nostra llengua. No cal fer de mestre. Quedant una hora a la setmana per parlar, n'hi ha prou. Informa't a l'Oficina de Català de Lloret de Mar per telèfon al 972 36 18.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. L'Associació Protectora d'Animals Sense Casa de Lloret, APASC, ha recollit 220 quilos de pinso, 80 llaunes de menjar tou, mantes, tovalloles i productes de neteja, un material que farà arribar a la Protectora d'Animals de Palafolls, que va quedar molt malmesa per les pluges torrencials de fa uns dies. Una representant de l'entitat lloretenca, Fina Serra, es mostra molt agraïda per tot el suport rebut, que serà de gran ajuda per la Protectora i, sobretot, pels animals que hi viuen.
3: Entre tots, hem aconseguit recollir 220 quilos de pinso, 80 llaunes de menjar tou, mantes, tovalloles i productes de neteja. Estem molt agraïts per tota l'ajuda que hem rebut. Cada petita aportació suma i ens ajuda a fer una mica més fàcil aquests moments tan difícils per la Protectora i sobretot per als animals.
2: Fina Serra també està molt agraïda pel suport que han rebut un cop més del supermercat Bonària de l'Avinguda de Vidreres.
0: La previsió del temps.
2: Temps pel temps, amb en Xavi Segura, quan vulguis. Bona tarda.
4: Bona tarda. Ambient més aviat càlid, valors doncs, que es mantenen per sobre de la mitjana. Una situació que es mantindrà amb aquesta tònica de cara al dijous, divendres, més sol que no pas núvols, també aquestes temperatures en la banda alta, però els mapes van confirmant que a partir del cap de setmana arribaran canvis importants, inestabilitat en augment, marxa l'anticicló, que s'ubicarà més al nord, cap a les Illes Britàniques, i això permetrà la circulació de borrasques a les nostres latituds i també l'entrada de vents marítims carregats d'humitat, d'inestabilitat, i per tant, a partir del cap de setmana, els models indiquen que retornaran les pluges a Catalunya, arribant també aquí a la costa, a la selva marítima, i sobretot també notarem una clara i contundent baixada de les temperatures. Retornarà, podríem dir, l'ambient de plena tardor, una situació, evidentment, que encara té un punt d'incertesa i que haurem d'anar confirmant i seguint amb molta atenció.
2: Moltes gràcies, Xavi. 23 graus marca el termòmetre a Lloret de Mar.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.
1: Sí?
2: La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila, tia,

Apunta't al Voluntariat per la Llengua. Una experiència única perquè les persones nouvingudes puguin practicar el català. Ajuda'ls a perdre la vergonya i a perfeccionar la nostra llengua. No cal fer de mestre. Quedant una hora a la setmana per parlar, n'hi ha prou. Informa-te'n a l'Oficina de Català de Lloret de Mar per telèfon al 972 36 18 34.

0: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Andrea Medina. El cinema independent minimalista i melanconiós d'Ivan Font obre la nova temporada del Cineclub amb un film sincer i poètic guardonat amb el Premi del Jurat de Berlín 2025, titulat El Mensaje. Joan Moret és el president del Cineclub Adler.
4: És una pel·lícula que acompanya una nena de 9 anys amb els seus tutors legals de viatge pel paisatge argentí, fent una cosa que és una mica doncs, estranya, que és guanyant-se la vida com a mèdiums de mascotes, ja que la nena se suposa que té un do, no s'arriba a explicar mai, que li permet de parlar amb els animals.
3: El Mensaje s'emmarca entre el gènere de les road movies, les pel·lícules on l'important és el viatge, i el coming of age, on es mostra el pas de la infantesa a l'adolescència o l'edat adulta. Moret afirma que l'elecció d'aquest film és tota una declaració d'intencions.
4: El cinema argentí està molt bé, el que passa és que la indústria del cinema argentí no passa pel seu millor moment, perquè les polítiques que fa el govern d'extrema dreta d'Argentina, doncs, són polítiques molt contràries a la cultura, i d'alguna manera la pel·lícula doncs, no deixa de ser una reivindicació del cinema, de la màgia, de combina la part naturalista amb la part més al·legòrica, més màgica. És un conte, una faula, i d'alguna manera doncs, és una reivindicació del cinema i de l'art en si mateix.
3: Aquest gènere, que mostra la pèrdua de la innocència infantil, estarà molt present durant tota la temporada del Cineclub. Moret qualifica la tria de les pel·lícules que es projectarà d'eclèctica i apunta que poden satisfer el públic general.
4: Molt marcada també pel tema aquest que us explicava, pel coming of age, per les pel·lícules amb nens. La veritat que és un leitmotiv que ens acompanyarà durant tota la temporada. A part del final, que fem una petita desviació amb una pel·lícula de Jonás Trovat, la resta de pel·lícules totes segueixen una tònica que em sembla que en general doncs, estan molt, molt, molt ben agrupades i poden ser una gran descoberta pel públic de Lloret.
3: La projecció del Mensaje és demà dijous a 8:45 del vespre al Teatre de Lloret.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Apunta't al Voluntariat per la Llengua. Una experiència única perquè les persones nouvingudes puguin practicar el català. Ajuda'ls a perdre la vergonya i a perfeccionar la nostra llengua. No cal fer de mestre. Quedant una hora a la setmana per parlar, n'hi ha prou. Informa-te'n a l'Oficina de Català de Lloret de Mar per telèfon al 972 36 18 34.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Andrea Medina. La IA turística de Lloret de Mar, anomenada Dona Marinera, ha superat les 1.600 converses i els 4.000 missatges des de la seva posada en marxa. Les dades d'aquest assistent turístic digital permeten identificar les principals necessitats informatives dels visitants i ampliar l'atenció turística més enllà dels horaris presencials. L'eina, que s'ha consolidat com un nou canal d'atenció i informació turística de la destinació, està disponible a les 24 hores del dia i permet als visitants plantejar consultes i obtenir respostes personalitzades abans, durant i després de la seva estada a la destinació. Al llarg d'aquest període, les més de 1.600 converses han generat una mitjana de 2 consultes i mitja cadascuna. L'activitat s'ha concentrat especialment durant els dies laborables i en horari de 10 del matí a 5 de la tarda, amb un pic destacat sobre les 11 del matí. Un 37% dels missatges, però, s'han registrat a partir de les 5 fora de l'horari habitual d'atenció presencial, una dada que posa de manifest el paper de l'assistent com a canal complementari a les oficines de turisme. Ho ha destacat la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan.
3: No substituir l'atenció presencial de les nostres oficines que obren tot l'any, a 3 oficines obertes tot l'any, 4 oficines també en temporada alta, sinó complementar en horaris doncs, de tancament, com pugui ser el vespre, la nit o d'altres moments del dia, complementar aquesta atenció i aquesta informació turística. A més, la intel·ligència artificial, que sí que et permet, és oferir aquesta informació en tots els idiomes del món i fer-ho de forma ràpida i immediata.
2: Pel que fa al dispositiu d'accés, destaca el mòbil amb un 73% de les converses i els mesos amb més consultes han estat agost i setembre, coincidint amb la temporada alta. Per idiomes, les consultes s'han realitzat principalment en castellà, català i francès. Les dades genèriques de l'assistent mostren que els temes que han despertat més interès han estat els relacionats amb informació pràctica, cales, platges i mobilitat, i els perfils que més l'han utilitzat han estat les famílies i les parelles. Aquest patró d'ús apunta que els visitants recorren a l'assistent tant per planificar activitats com per resoldre dubtes durant la seva estada. Aquestes dades permeten detectar quina informació requereixen els visitants amb més freqüència i adaptar progressivament els continguts i serveis d'informació turística a aquestes necessitats. A més de facilitar informació al visitant, l'assistent permet a l'ens de gestió turística de la destinació analitzar de manera agregada els interessos i les necessitats informatives expressades pels usuaris. Aquest coneixement contribueix a detectar tendències, actualitzar continguts i millorar progressivament tant les respostes de l'eina com els serveis d'informació turística de Lloret de Mar.
3: La Dona Marinera dona informació a la nostra gent, però a nosaltres també ens dona molta informació, perquè ja tenim un plafó de dades on veiem qui, quan, què, per què, què demana de cadascun dels nostres visitants, que és superinteressant. Si ho mira per mòbil, si ho mira per ordinador, si és de

0: perfil de client que utilitza aquesta eina.
1: La dona marinera és un assistent turístic multilingüe basat en intel·ligència artificial que integra en un únic entorn informació sobre platges, mobilitat, activitats, patrimoni cultural, rutes i serveis de Lloret de Mar. És una de les primeres eines desplegades dins l'estratègia d'intel·ligència artificial 360 de Lloret Turisme, orientada tant a incorporar noves fonts de coneixement per la gestió de la destinació com a millorar l'experiència del visitant. L'accés a la dona marinera es pot fer a través de qualsevol dispositiu mòbil i se'n fa difusió tant a través de les oficines de turisme com de les recepcions dels hotels i les xarxes socials.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

0: Escoltes Música Nit.
1: Tot el que tinc és tot el que m'has donat. Com pot ser que no et preocupi que depengui tant de tu? Et vaig donar tot l'amor que duia dins. Veig que m'has mentit i em resulta ben absurd.

és a una de la matinada. Onades a Musa. Les cançons.